aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Toyota, visita tu concesionario y disfrútalo en su versión eléctrica o híbrida.
1: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: Ara Catalonia Ceràmic, líder en la venda i distribució de materials per a la construcció, també t'ofereix la reforma integral de la teva cuina. Mobles, electrodomèstics, amb idees i projectes que t'enamoraran i sempre en primeres marques. CataloniaCeramica.es.
3: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
5: Estàs escuchando Andalla en los 40. Yeah, yeah.

0: Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
1: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
2: ¿De qué?
1: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
2: ¡Buah! Con ese colacao.
1: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
2: ¿Qué más quieres?
1: Más mañana es así.
3: Colacao. Tan único como Estopa.
1: Tan único como tú.
4: Esto está buenísimo. ¿De dónde es?
5: Es de Día.
4: ¿En serio?
5: Sí.
4: Muy bien.
5: Hoy, en Día, la banana por solo 1,19 el kilo. En serio. Muy bien. Día.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
10: Els 40, el Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona. Als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume i Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Aquest estiu ens visiten els dos, en una gira conjunta que els aporta per tot el planeta. Aquí estava Romeo Santos, Prince Royce i aquesta batxata que s'han marcat plegats que s'anomena Dardos, una de les cançons destacades d'aquesta temporada perquè fins i tot ha arribat a ser número 1 de la nostra llista.

0: 10 i 3 minuts al matí, què tal, com estàs? Arrenquem aquí l'últim tram del despertador dels 40, aquest tot d'allà per tota Catalunya i Andorra. Amb ganes, amb energia, amb un dia més amable. Hem deixat enrere, sembla, aquests dies més rúfols, més grisos. De seguida parlarem del temps que ens espera avui, eh? Bueno, i més cosetes, que han passat al món de la música i, en general, al món. De seguida en parlarem. Abans, anem fins a l'Argentina per escoltar a dues, podríem dir, divas, o de les estrelles més destacades del pop argentí. Arriba l'Emilia i Latini, aquesta la coneixes, s'anomena La Original.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: La Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, el destí de la Ophelia. 10 i 9 minuts al matí, prepareu les samarretes, les sandàlies, perquè toca canvi d'armari i haurà de ser ràpidament, en versió express. I és que la calor s'ha activat de cop i volta, i aquests dies l'estiu entra sense demanar permís. Ahir els ruixats ja van quedar concentrats al nord del territori, però el que més hem notat, sobretot aquest matí, és l'empenta dels termòmetres. Dimarts van superar els 30 graus en molts punts de l'interior, amb fins a 32 graus a Vinebre, per exemple. I això és només el començament, és només l'inici. Avui dimecres encara més calor, màximes que rondaran entre els 25 i els 30 graus al prelitoral i l'interior, i fins a 32 o 33 graus a la zona de Ponent i també a la Vall de l'Ebre. A la costa, l'ambient més suportable, entre 22 i 25 graus, gràcies al mar, a l'efecte del mar. Sol calma i només 4 núvols que tindrem al cel com a decorat. I atenció, perquè el pic arriba entre dijous i el cap de setmana. Ambient plenament estiuenc, amb 30 graus generalitzats, fins a 35 graus a l'interior de l'Ebre i també a Ponent. Això sí, les nits seran més suaus i fins i tot tropicals a algun punt de la costa. Tot plegat, calor d'estiu en ple mes de maig. Mare meva, el que ens espera, aquest estiu. Ara mateix, repassem temperatures. Tenim 20 graus a Móra d'Ebre, 16 graus a Igualada, 19 graus ara mateix a Lleida i 16 graus marca el Mercuri a Olot. Dit això, arriba Maluma, Nego do Borel, i aquesta que m'encanta, perquè el Maluma s'atreveix amb el portuguès a la seva manera, que es diu Corazón, o com diria ell, Corazón.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de

0: Aquí está para el corazón, ¿eh? Mala beba.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Cataluña. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: El Maluma i el Nego de Morel, i atenció, perquè ara el que fem és obrir un disc que se'ns presentarà a Catalunya, Barcelona, el pròxim 2027. Estic parlant de la nord-americana Olivia Rodrigo. Això es diu Drop Dead.

Atenció, perquè la nord-americana ha anunciat aquesta mateixa setmana que divendres publicarà un nou senzill, un nou avançament del seu àlbum. A més, ha dit que la cançó que surt aquest divendres es dirà The Cure i que és la seva favorita de tot el disc, eh? Prenes per a veure què hi ha. Olivia Rodrigo passant per aquí amb això que s'anomena Drop Dead, el primer senzill d'aquesta nova era que arrencava i que sembla que a tot el planeta li ha encantat, eh? Escolta'm, ara mateix, 2 minuts per sobre d'un quart d'11 del matí.

0: Estem parlant que el 2026 i el 2027 serà l'any d'aquesta dona, doncs podria ser. I és que Kylie Minogue ho ha tornat a fer, i en aquesta ocasió gairebé sense voler. La diva australiana ha confirmat que està preparant una gira pel seu 40è aniversari musical. Sí, sí, ho ha deixat anar en una entrevista dient... Potser no ho hauria dit, però sí. Kylie Minogue va començar la seva carrera l'any 1987, mentre encara sortia a la televisió, a la sèrie Neighbors, a la sèrie Veïns, que tots nosaltres hem vist a la TV3, i des d'aleshores ha venut més de 80 milions de discos arreu del planeta. Aquesta gira, que arribaria al 2027, coincideix amb 4 dècades d'èxits imparables. Tot això passa just abans de l'estrena de Kylie, el nou documental que la plataforma Netflix estrenarà avui, a 20 de maig, una sèrie de 3 capítols que repassa la seva vida, la lluita contra el càncer, l'èxit, la pressió mediàtica, i també inclou una nova cançó original escrita per ella mateixa. Himnes com aquest Padamo o aquest Can't Get You Out of My Head. Queda clar que... Kylie no mira enrere, que continua ballant i ho fa cap al futur. Així que, déu-n'hi-do, el 2026 i el 2027 que prepara l'australiana, perquè serà completament de celebració.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

0: És la nova cançó dels Catarres, eh, això que escoltes. La cançó en català més important de la setmana acaba de sortir. Es diu Diumenge sense drames. Dos quarts d'onze tocats. Ai, a més d'un i a més d'una li acaba de donar un colpiment, eh? Sí, sí, Kevin, Joe i Nick. Els Jonas Brothers acaben d'estrenar Hey Jonas, el seu nou podcast. Els tres germans s'apleguen davant del micròfon per explicar sense filtres el caos, les rialles i la realitat del seu dia a dia. Famílies, gires, moments personals i tot allò que normalment no veiem darrere d'un escenari i que ensenyen gairebé molt poc a través de les xarxes socials. De fet, hi ha disponible un que altre episodi, sobretot l'introductori, que dura 13 minuts. Aquest primer capítol llarg que s'espera, doncs, arriba avui mateix. I compte, perquè no estaran sols, eh? Hi passaran familiars, amics, persones molt properes als tres germans. A més, els fans poden participar trucant-los i deixant-los preguntes pel programa. Això no és tot, eh? Prometen contingut extra, episodis especials i accés entre bastidors. Tot plegat mentre els Joe Jonas estan preparant el Camp Rock 3, eh? La tornada d'aquesta tercera pel·lícula i continuant amb la seva gira per als Estats Units, Greeting from Your Hometown. Els Jonas Brothers no paren, eh? I sembla que amb el podcast pararan menys encara. Va, dit això per aquí, arriba una de les cançons que ho estan petant a nivell global.
1: El despertador dels 40. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Anem fins a Austràlia per gaudir de Tame Impala, tot un fenomen creixent i que a Catalunya, doncs, ho peta moltíssim, eh? De fet, no fa falta veure l'últim concert com estava de ple de gent. Aquesta col·labo amb la Jenny de les Blackpink és el remix d'una cançó que publicava l'any passat, el 2025. És el Dràcula.

0: Yankee, això que s'anomena Bizarra Music Session 066. Aixenem camí de les 11. De seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler. Jo marxo, tornaré demà amb molt més. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Andallà, Catalunya, als 40. I si

0: està guapo.
1: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. 3.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: La cançó més important al país, amb una capitana, amb la Taylor Swift, el seu Up a Light, una de les cançons fantàstiques del seu últim treball. La Taylor Swift, que comencen a haver-hi rumors de que podria estar embarassada. Algun dels rumors que s'han disparat a les xarxes les últimes hores. Ja ho sabeu que la Taylor també es casarà aquest estiu, diuen cap al juliol, cap allà a Manhattan, no sabem a on exactament, però que es casaria també aquest 2026.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí comença el matí dels èxits. Què tal, com estàs? Bon dimecres, família.

L'altre dia a 3Cat es va estrenar un documental on expliquen una mica el recorregut de la banda, 40 anys de carrera, el sopa de cabra a tornar enrere. Així és com s'ha titulat aquest documental de la sense ficció de 3Cat. Vam veure parlant a tots els membres del grup amb claredat, directes a càmera, tot el que hi ha darrere. Expliquen una mica la seva història des de que van començar fins al present, amb tot el que això comporta com a banda, les relacions personals entre els membres del grup, tot explicat en aquest documental de 3Cat. I ara, a aquesta hora, 11:17 del matí, d'aquest dimecres, d'aquest 20 de maig, és el moment de Rosalía i el seu relíquia aquí als 40. Okay.

0: que comença a fer una mica la caloreta, el Manuel Turizo està aquí per acompanyar-nos, per posar-hi banda sonora aquests dies. El seu nota de parceres deu Apa Mitjau, el seu nou disc, que ja està publicat i que el podem disfrutar ja. I el que està també preparat amb noves cançons és aquest artista nord-americà que es diu Alex Warren, que ens va enamorar amb les seves cançons d'amor i ara en té una més. Es diu Fever Dream, la última.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I aquest dimecres la tenim per punxar-la ara aquí a la ràdio. L'última de l'Àlex Warren que passa per aquí pels 40, va.

Els 40, tots els èxits. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: familias se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos. Alfa Bingo. Reserva en fibera.com o en la app.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Alguns ja esteu comptant els dies per veure aquest parell en concert, perquè estaran a Catalunya, sí, a Barcelona. Bueno, de fet, millor dit, a Cornellà del Llobregat, eh? Diem les coses com cal. Estaran a l'RCA Stadium aquests dos, Romeo Santos i Prince Royce, que ja fa setmanes que van vendre totes les entrades per al seu concert a Cornellà del Llobregat. 12 i 6 minuts, què tal com esteu? És el migdia dels 40, com va el dia? Una setmaneta bastant concert a Barcelona, Palau Sant Jordi, un concert superemotiu. També va tenir l'altre dia a Los 40 Básico, i aquí està ara la ràdio, Pablo Albó.

0: M'encanta aquesta cançó. Inigualable. Així de clar t'ho diu i el canta el Max Navarro. És un dels artistes revelació de l'any del nostre pop. Aquest artista que ja ho sabeu que va aparèixer a l'Acadèmia d'Operación Triunfo, on neixen grans artistes, i el Max Navarro és un dels que té una carrera meteòrica aquests propers mesos amb cançons com, per exemple, el seu Estrelles, que ja va sonar moltíssim, però també amb aquest Inigualable. I ara, atenció, que arriba la reina del pop.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Això és una novetat, novetat forta. Madonna, amb Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love. És novetat internacional als 40.

0: Aquí està el Joe, el seu En un Beginning, una cançó que us sabeu oi molt aquí als 40, una de les cançons destacades. I ara per aquí, mira, un artista que fa una setmana estava en concert a la capital catalana, el De Paul, presentant això que es diu En unos años. I apunta també Lola Índigo.
1: 40. Els 40.

cançons que animen de veritat, eh? A tota la gent que esteu treballant aquesta hora amb la ràdio engegada, tant si aneu en carretera com si esteu, per exemple, a les vostres botigues, als vostres negocis, a l'oficina treballant amb la ràdio, aquí estava això que es deia a sessió de Vita Ràpida de Yankee, la número 66. A més, en un moment la una, estem preparats de seguir aquí amb la cançó més important al país, amb una dona increïble al món del pop internacional.

Aquí està l'Opa Light de la fantàstica Taylor Swift. Aquesta cançó que trobaves a l'últim treball de l'artista fins al moment, eh? Sembla que estarà un temps de descans. Ja veurem, que sempre hi ha

sorpreses. Diuen que ja ho sabeu, que està a punt de casar-se. Alguns rumors diuen que també podria estar embarassada, eh? Aquí als 40, aquesta hora, saludant-vos. Adrià Soler, què tal, com esteu? Als 40, són sexys, els èxits. 40, als 40. A punt està la Shakira cantant amb la Karol G. La Shakira, que ja ho sabeu, que ha guanyat, de moment, la batalla a Hisenda, que li haurem de tornar gairebé 60 milions d'euros. No està mal.

0: Aquí està, un dels retorns sempre esperats. Sempre que apareix el bon temps, els catarres tenen preparada una de bona. Aquí està el diumenge sense drama. És cançó de la setmana aquí als 40. Els catarres que tornen per la porta gran, com sempre.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: El dimecres encara pot millorar més. Després de catarres, aquí està Olivia Rodrigo. El seu nou single es diu Drop Dead i és una de les cançons que avança en material nou de l'artista que publicarà també el seu treball i que vindrà a Catalunya a presentar-lo en directe.

0: pensar-ho.
1: Gràcies, com sona, Manuel Turizo. En aquesta hora, en aquest tram final del Matí dels Èxits, com sempre, acompanyant-vos als 40, a la ràdio musical líder de tota Catalunya. Estiguis el que estiguis, facis el que facis a aquesta hora. Mira, per aquí tenim el Tim Impala i a la Jenny preparats amb una de les cançons virals del moment a tot el món.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: Aquí estem preparats amb això que s'anomena Dràcula. Aquí està el Kevin, el líder de Tim Impala, juntament amb la veu de Jenny, que és una de les integrants del grup Blackpink. Tots ells, aquests dos, estan fent un dels moments destacats de l'any. Ara ho hem preparat amb Dani Martino, també la Ray. Tots passen per aquest Matí dels Èxits, aquí als 40.

0: als 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Als 40.
1: La Rosalia.
0: Als 40.

0: punxar-ho?
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: I amb aquest tros d'èxit que va guanyar l'Òscar, comencem nova hora, nova tarda. Estem ja de dimecres, 20 dies ja del mes de maig, com passa el temps. I sempre t'ho reivindico, eh? La Sontridge amb el seu Golden aquí a la ràdio musical líder. Jo sóc l'Uri Mora, encantadíssim. T'acompanyo fins a les 6, també a través dels 40.cat o també, si vols, al nostre Instagram tens tota la informació rellevant del dia d'avui, que és @els40. També estem a TikTok i a tot arreu, eh? No tens excusa. Va, que aquí posarà música els Estopa, Romeo Santos amb Prince Royce o l'Olivia Rodrigo.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Que ho està patant molt fort i, a més, el proper maig, això sí, del 2027, visitarà amb 4 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'altre dia, ara fa unes setmanes, també va estar fent un concert únic, exclusiu i molt íntim al Teatre Grec de Barcelona.

0: per diamants com aquest, el de la Rihanna, que recuperem per aquí. Tenim ganes també de nous diamants, de noves cançons que publiqui l'artista, que ja fa massa temps que l'esperem amb moltíssimes ganes. Els que també han tornat amb nou senzill, tot i que no han aturat mai la seva activitat, són els Catarres, amb el seu Diumenge sense drama, que a més és la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: 4 minuts per arribar a 4:45 amb la Ruslana i un artista, com és ella, que ha anunciat també un concert molt especial a final d'aquest 2026 a la sala Ratmetat de Barcelona, on no faltaran, òbviament, cançons com les seves guapes No morimos de verdad. I atenció, preparat, que arriba una cançó que trobes a la posició 10 de la llista.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Són els Tame Impala amb Jenny i aquest Dracula, que, com t'he dit, no para de pujar per la llista. I no pateixis, que aquí els èxits ja saps que no paren. També et preparo, entre d'altres, el Juan Magán amb l'Omar Montes amb el seu Ayer la vi, la Katy Perry amb el seu Roar, o la combinació brutalíssima de fa un parell d'anys de la Lady Gaga amb el Bruno Mars, el seu Die With a Smile. Si tu també tens ganes d'escoltar les teves cançons preferides, digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40. No mengem i tenim ganes d'escoltar-te.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Aquí, sempre amb un somriure, amb el Die With A Smile, la combinació de Lady Gaga amb Bruno Mars, que va aparèixer a la vegada que la Lady Gaga també protagonitzava la segona pel·lícula de Joker, que no va anar tan bé com la primera, tot s'ha de dir. Ara li cantem a l'amor, o també a estimar bé. La Chiara Oliver, amb el seu Puzzle, que sona per aquí a la ràdio musical líder.

0: El blackout de l'Emilia Latini, mira quina combinació, i també la Nicki Nicole, que parlant de blackout, ara me'n recordo quan fa una mica més d'un any va haver-hi un dia que va patar tot. Ens vam quedar sense llum, sense electricitat, sense res, i que vam perdre el cap, i mira que només van ser unes horetes. No sé si recordes aquella idea i com el vas viure, també connectat a la ràdio. Espero que aquí no ens vam aturar. Ara per aquí arriben els Kin amb aquesta que segurament recordaràs.
1: Els 40... Uri Mora.
0: És el seu Everybody's Changing, i és que sí, la gent canvia, sinó que li diguin, per exemple, a l'Emilia amb la Tini, van cantar aquesta cançó, que eren molt amigues, i ara podríem dir que no estan molt a gust l'una al costat de l'altra. Aquí en res, nova hora, on passarà la número de la llista, la Rosalia, l'Adele o l'Anna Mena. Ja veus que grandíssimes veus femenines. Tu no et moguis.

0: tota la setmana des de la primera posició de la llista dels 40, pujant 5 posicions la Taylor Swift amb una de les cançons del seu magnífic últim àlbum, el seu Opalite. Com estàs? Aquí començant nova hora a la ràdio musical líder i et preparo, entre d'altres, l'Adele amb el seu Hello, també l'Anna Mena amb el seu Larga T, o una que no pot faltar mai aquí.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: Et parlo de la Rosalia. Ens anem a visitar el seu Lux, un àlbum que l'ha portat a tot arreu fent confessionaris, com per exemple també ho va fer a Barcelona amb 4 dates, portant el Rojo, portant a la Patial, la Yolanda Ramos o també el Guitarrica de la Fuente, i també portant les seves cançons, com per exemple aquesta, que és la seva Reliquia.

0: Barcelona es transforma en Puerto Rico, també amb una mica amb Nueva York, perquè farà dos concerts, aquest que sonava per aquí, el Bad Bunny, amb moltes ganes de poder anar si vas tenir la sort, que es van esgotar en qüestió de segons. Va ser espectacular. Si no, també podràs veure imatges i fotografies al nostre Instagram, que és @els40, perquè els 40 som l'emissora oficial.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I ara el que fem és canviar radicalment d'estil amb el Max Navarro. Va patar amb les seves estrelles i ara arriba amb nou senzill que ens té totalment enganxats. És el seu inigualable. Per la gent com tu, que escoltes la ràdio, sou inigualables. Ets tu.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: El Manuel Turizo, que li encanta cantar-li el desamor i ho segueix fent amb aquest Por un pendejo no se llora, Salut mi reina, una cançó que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40 i que durant tota aquesta setmana la trobes a punt de podi, a la quarta posició i sonant per aquí, com sempre, amb bon rotllo. I seguim endavant aquest dimecres, meitat de setmana, amb l'Alex Warren.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que ja ens ha confirmat que no és One Hit Wonder, que no és només un artista d'un èxit perquè tot el que treu ho rebenta. Primer amb el seu Ordinary i també amb aquest Fever Dream.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a

I si tu li haguessis de posar un color aquesta tarda, aquest dimecres, quin li posaries? Mira, tens per escollir en qualsevol cançó del J Balvin, el seu disc Colores. Ara hem escollit, això sí, el seu Rojo. I ara

0: sempre per aquelles boques amb aquell sabor a caramelo, amb aquell sabor que t'encanta, que al final que t'agrada, òbviament, és la persona que li estàs donant aquell petó. L'Ozuna, el negrito d'ojos claros, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres, i ara per aquí et quedes amb el Karim Herrero, que arribarà, entre d'altres, amb el Romeo Santos, amb Prince Royce, amb la Madonna, amb la Sabrina Carpenter, o amb el Manuel Turizo. Jo us deixo amb aquest Chasing Cars, que vagi molt bé, fins demà. Hasta luego.
1: Als 40. Uri Mora.
2: ¡Hasta luego!
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.

Aquesta cançó es diu Camins, somnis i promeses. L'èxit de la Sopa de Cabra, Su i també molt DJ per actualitzar un dels clàssics de la música catalana al nostre territori que ara mateix et proposem aquí des dels 40. Estem a dia 20 de maig del 26 amb èxits de Taylor Swift, també de Rosalia, o per exemple Nicky Jam. Abans, la més nova del Alex Warren. Es diu Fear Dream. És la 24 de la setmana pujant a dues des de la 26. Escolta.

0: amb They Love, tot el que toca la Taylor Swift. De veritat, és estel·lar, és espectacular. Tot el que produeix, tot el que canta, tot el que publica arriba a catamunt de les llistes mundials, i aquest és el cas d'això que es diu The Fate of Ophelia. Protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical, actual número 6 de la setmana, però ja ha estat el número 1 en anterioritat. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Si és un èxit, 90. Sona als 40.
0: I qui parla de la Taylor Swift? En aquests termes, també ho he de fer de la nostra estimada Rosalia. Des de Catalunya, amb una força extraordinàriament potent i una qualitat extraordinàriament sublim, és el cas de Lux Tour. Aquesta gira que ha fet pel nostre territori en els 40 amb ser emissora oficial i aquest èxit que es diu Relíquia. Que perdí.

0: Hola, Adrià, t'escoltem des de Sabadell. En aquesta tarda del dimecres estem entrenant a bàsquet i veiem si ens pots posar qualsevol cançó de l'Aitana. Doncs mira, fa una estona escoltaves a Emilia Petaceta i Aitana amb el Quieres i també aquesta cançó que es diu End of Bikini, protagonista ara mateix. Acostant-nos a les 9 d'aquesta nit del dimecres. Avui és dia 20 del 5 del 26, adreçades enormes de qui et parla. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
7: Contento.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Saps que el nou Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
10: L'amor? A l'Aquàrium?
9: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
10: Ah, Shark Lovers.
9: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
11: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu Shark Lovers.
8: Més info a aquariumbcn.com.
12: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a

Vila. Un gram, això que s'ha anomenat Tu me dejaste de querer, sonant ara mateix aquí des dels 40. On sigui, som baixis de la nostra situació geogràfica, des de Catalunya o Andorra. Gràcies per ser-hi. Arriba el mesó de Madonna i Sabina Carpenter. Es diu Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

ja acostumats a èxit rere èxit, en aquest cas amb el Por un pendejo no senyora, Salut mi reina, així es diu la número 4 actual de Del 40 a l'1. Les tenim totes aquí des dels 40 aquesta tarda nit del dimecres 20 de maig de 2026, així que també una abraçada enorme perquè parla Adrià Ortega, Miley Cyrus amb l'oreja de Van Gogh preparada i a punt, sí, amb un tema que es diu pop, però abans la més oda de Paul, es diu En unos años.

sí, la vam tenir quan els vam tenir sobre de l'escenari, els 40 Primavera Pop fa unes setmanes a Badalona, a l'Olímpic Arena, els dos. Van estar Juan Magán i Omar Montes cantant aquesta cançó que es diu Ayer la vi, és la número 5 actual de la llista. Abraçades a l'Adrià Ortega, arriba el més nou de Ginestar, les coses senzilles, clar. No sé.

0: la Rosalía en el seu dia amb el Lux Tour, espectacular la posada en escena, en aquest cas amb la Perla, i que ara mateix la recupero aquí des dels 40 en aquesta fórmula musical del dimecres. Avui és dia 20 del 5 del 26, adreçades d'aquí, t'ha parlat Adrià Ortega des del punt de les 8. Et deixo més música, més èxits, no ens aturem 24-7, la primera que arriba ja és una de les clàssiques de Will.i.am i Britney Spears amb els Scream and Shout. Bon dimecres!
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.

0: Sí, està guapo.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.